promeses avui que vull sentir la resistència. Ara és una reforma, però també d'altres formes a dones desprecien. Mai més soles, companyes, mai més soles. No esteu soles, perquè aquesta lluita també és nostra.

0: Gaur ere bai.
1: Egunero bezala, gaur ere lainoa zulatuko duten oiargo eztiarrak egonen dira. Emakumeek karrika garbitzen dutenean. Eta nik, oian etzanda, entzunen du nola jartzen duen amak ikatza sukaldean. Eta dituko din damu pixka bateken. Egunero bezala, gaur ere maiteko dut ezagutzen ez dudan jende guzia. Eta apeka hitz eginen diet, xamurkiro. Eta bar gauean ikasitako bertso guztiak erranen dizkiet.
0: Com cada dia, avui també la gent dirà bon dia quan em trobi, i les dones que ranten tindran les mans vermelles, i un sol massís repintarà les fàbriques quan els manobres alcin en triomfs les gavetes. Com cada dia, avui també pregaré pels absents i pels morts, i m'esforçaré a repetir llurs noms que ja començo a oblidar, perquè el record em purifiqui.
1: Egunero bezala.
0: Com cada dia.
1: Gaur ere soratuko
0: nau fabrika kasada la fàbrica.
1: Eta enviatuko
0: un amic de l'actitud dels diumenges.
1: Eta l'horategia, negu, l'alipean.
0: Sota la pluja.
1: Eta gauare,
0: i
1: esperaré
0: la
1: nit per
0: tancar-me la cambra.
1: Eta jaquí, gaur, dena.
0: Avui, egunero bezala egon dela.
1: Maitatu eta borrotatu egin dudala.
0: Eta gian, ikasi dudala
1: bizitzen, pixka bat.
0: I una mica
1: també, d'amorir.

prometia Machel i avui mos tirant terra damunt. Plen de prejudicis, prensa, desconfiança, de dors desconeguts. Quan fer-te somriure justificava qualsevol medi. Jo un dia també tindré aquest somriure i no s'irà damunt del teu pit. Això és simbiosi des de sa pobla, Miquel Bernassa als Baixos.